0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Les 4. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 5. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu. A Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Són les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui es juguen els últims partits de la Coautel Cap Pineda al camp de futbol municipal de Can Xaubet amb entrada gratuïta. I avui podeu veure una nova representació del musical de l'estiu, Notting Hill, amb la companyia del Centre a les 7 de la tarda al Centre Cultural. Avui hi ha Odissea de Sardanes amb la Copla Ciutat de Cornellà a 7:45 de la tarda a la plaça de les Mèlies i que organitza Mare Nostrum. I també recordeu que al Passeig Marítim trobareu ja el recinte firal amb les atraccions de la fira en motiu de la Festa Major que comença la setmana que ve. Recordeu que el dimecres 26 d'agost es farà la promoció 2x1 a les atraccions de la fira. I durant la setmana, si aneu a Can Comas, recordeu que també podeu comprar la samarreta solidària de la Festa Major de Pineda al preu de 8 euros. I a l'aparador de Can Comas també podeu visitar l'exposició dels 40 anys de la Tribala. A Calella destaquem avui la fira d'estiu a la Riera Cap Aspre. També hi ha sardanes amb la Copla Marinada al Passeig de Manuel Puigvera aquesta tarda i a les 9 del vespre es fa la quarta cantada de veneres a Puig de Popa, a l'esplanada del costat de la rotonda dels apartaments Codina. A Tordera segueixen de festa major i avui destaquem els concerts a Barraques amb el grup Tallets i Banda Neon a partir de les 11 de la nit al Parc Prudenci Bertrana. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
2: Energia positiva.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color. No.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. És diumenge. Són les 8 del matí i és hora d'obrir el Club dels 80. A partir d'ara tenim 4 hores non-stop amb els clàssics més representatius de tot una dècada.
1: De tot una dècada.
0: El Club dels 80. Reviu els èxits d'una generació.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
6: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui es juguen els últims partits de la Coautel Cap Pineda al camp de futbol municipal de Can Xaubet amb entrada gratuïta. I avui podeu veure una nova representació del musical de l'estiu, Notting Hill, amb la companyia del centre a les 7 de la tarda al Centre Cultural. Avui hi ha audició de sardanes amb la cobla Ciutat de Cornellà a 8:15 de la tarda a la plaça de les Mèlies i que organitza Mare Nostrum. I també recordeu que al passeig marítim trobareu ja el recinte firal amb les atraccions de la fira en motiu de la festa major que comença la setmana que ve. Recordeu que el dimecres 26 d'agost es farà la promoció 2x1 a les atraccions de la fira. I durant la setmana, si aneu a Can Comas, recordeu que també podeu comprar la samarreta solidària de la Festa Major de Pineda al preu de 8 euros. I a l'aparador de Can Comas també podeu visitar l'exposició dels 40 anys de la Tribala. A Calella destaquem avui la fira d'estiu a la Riera Capaspre. També hi ha sardanes amb la cobla Marinada al passeig de Manuel Puigvert aquesta tarda i a les 9 del vespre es fa la quarta cantada d'havaneres a Puig de Popa, a l'esplanada del costat de la rotonda dels apartaments Codina. A Tordera segueixen de festa major i avui destaquem els concerts a Barraques amb el grup Tallets i Banda Neon a partir de les 11 de la nit al Parc Prudenci Bertrana. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda tenim un club. És el Club dels 80 i obrim cada diumenge al matí amb cançons com aquesta.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Les 10. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom i bon diumenge. Avui és l'últim dia d'activitats de la Festa Major de Pineda. Aquest matí es fa la pedalada de Festa Major que organitza el Club Ciclista Pineda i també aquest matí hi ha sardinada popular i havaneres amb mar i vent a la plaça de Sant Pere Pescador. Aquest matí a la plaça de les Mèlies es fa el torneig d'escacs Memorial Jordi Brilles i també aquest matí al pavelló Nino Buscató es juguen partits de veterans de bàsquet de la UR Pineda. Fins aquest migdia podeu anar a la plaça de les Mèlies a jugar al Rumi Cube. També destaquem aquest matí la plantada de la primera trobada de bèsties d'aigua a la plaça del Mar i a continuació faran la cercavila per la plaça del Mar i els carrers del centre. També aquest migdia destaquem la Festa de l'Escuma a la plaça de Catalunya a càrrec de Set de So. I a les 12 d'aquest migdia també es fa el vermut popular d'Esquerra al carrer Major 26. A la tarda, avui, les activitats seguiran a les 6 amb la proclamació del nou pubillatge de Pineda al pati de Can Comas. També aquesta tarda, 6:45, es fa la festa infantil, El Encierro i Xocolatada al carrer Major. A les 7 de la tarda podeu veure l'espectacle musical i familiar Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural a la Sala Gran del Centre. I a 7:45 del vespre avui hi ha concert ball amb l'orquestra La Chata a la plaça Espanya. I tancaran els actes de la Festa Major de Pineda el Castell de Focs Artificials i el Gran Fi de Festa Major a 12:15 de la nit a la platja de la Riera. I avui diumenge encara podeu participar al Rally Fotogràfic de Festa Major fent fotografies dels tres temes que proposa l'entitat als fotògrafs de Pineda en aquest Rally Fotogràfic de Festa Major. Recordeu, podeu fer fotos amb els temes Colors de Festa Major, La Festa des de Baix i Anem de Fira. Les imatges les heu d'enviar en format digital abans de l'1 de setembre al correu electrònic info@fotografesdepineda.com. És tot, que acabeu de gaudir la Festa Major de Pineda. Que tingueu un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de 3. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom i bon diumenge. Avui és l'últim dia d'activitats de la Festa Major de Pineda. Aquest matí es fa la pedalada de Festa Major que organitza el Club Ciclista Pineda i també aquest matí hi ha sardinada popular i havaneres

0: amb mar i vent a la plaça de Sant Pere Pescador. Aquest matí a la plaça de les Mèlies es fa el torneig d'escacs Memorial Jordi Brilles i també aquest matí al pavelló Nino Buscató es juguen partits de veterans de bàsquet de la UR Pineda. Fins aquest migdia podeu anar a la plaça de les Mèlies a jugar al Rumi Cube. També destaquem aquest matí la plantada de la primera trobada de bèsties d'aigua a la plaça del Mar i a continuació faran la cercavila per la plaça del Mar i els carrers del centre. També aquest migdia destaquem la festa de l'escuma a la plaça de Catalunya a càrrec de Set de So. I a les 12 d'aquest migdia també es fa el vermut popular d'Esquerra al carrer Major 26. A la tarda, avui, les activitats seguiran a les 6 amb la proclamació del nou pubillatge de Pineda al pati de Can Comas. També aquesta tarda, 6:45, es fa la festa infantil, El Encierro i Xocolatada al carrer Major. A les 7 de la tarda podeu veure l'espectacle musical i familiar Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural a la Sala Gran del Centre. I a 7:45 del vespre avui hi ha concert ball amb l'orquestra La Chata a la plaça Espanya. I tancaran els actes de la Festa Major de Pineda, el Castell de Focs Artificials i el Gran Fi de Festa Major a 11:45 de la nit a la platja de la Riera. I avui diumenge encara podeu participar al Rally Fotogràfic de Festa Major fent fotografies dels tres temes que proposa l'entitat als fotògrafs de Pineda en aquest Rally Fotogràfic de Festa Major. Recordeu, podeu fer fotos amb els temes Colors de Festa Major, La Festa des de Baix i Anem de Fira. Les imatges les heu d'enviar en format digital abans de l'1 de setembre al correu electrònic info@fotografesdepineda.com. És tot, que acabeu de gaudir la Festa Major de Pineda. Que tingueu un bon diumenge.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: La millor música dels anys 80, cada diumenge al matí, a Ràdio Pineda.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Hola a tothom i bon diumenge. Avui és l'últim dia d'activitats de la Festa Major de Pineda. Aquest matí es fa la pedalada de Festa Major que organitza el Club Ciclista Pineda i també aquest matí hi ha sardinada popular i havaneres amb mar i vent a la plaça de Sant Pere Pescador. Aquest matí a la plaça de les Mèlies es fa el torneig d'escacs Memorial Jordi Brilles i també aquest matí al pavelló Nino Buscató es juguen partits de veterans de bàsquet de la UR Pineda. Fins aquest migdia podeu anar a la plaça de les Mèlies a jugar al Rumi Cube. També destaquem aquest matí la plantada de la primera trobada de bèsties d'aigua a la plaça del Mar i a continuació faran la cercavila per la plaça del Mar i els carrers del centre. També aquest migdia destaquem la Festa de l'Escuma a la plaça de Catalunya a càrrec de Set de So. I a les 12 d'aquest migdia també es fa el vermut popular d'Esquerra al carrer Major.

0: A la tarda, avui, les activitats seguiran a les 6 amb la proclamació del nou pubillatge de Pineda al pati de Can Comas. També aquesta tarda, 6:45, es fa la festa infantil, El Encierro i Xocolatada al carrer Major. A les 7 de la tarda podeu veure l'espectacle musical i familiar Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural a la Sala Gran del Centre. I a 7:45 del vespre avui hi ha concert ball amb l'orquestra La Chata a la plaça Espanya. I tancaran els actes de la Festa Major de Pineda el Castell de Focs Artificials i el Gran Fi de Festa Major a 12:15 de la nit a la platja de la Riera. I avui diumenge encara podeu participar al Rally Fotogràfic de Festa Major fent fotografies dels tres temes que proposa l'entitat als fotògrafs de Pineda en aquest Rally Fotogràfic de Festa Major. Recordeu, podeu fer fotos amb els temes Colors de Festa Major, La Festa des de Baix i Anem de Fira. Les imatges les heu d'enviar en format digital abans de l'1 de setembre al correu electrònic info@fotografesdepineda.com. És tot, que acabeu de gaudir la Festa Major de Pineda. Que tingueu un bon diumenge.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: la una. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
2: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantam a ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de 3. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu. Dental

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
5: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
6: 94.6 FM.
7: Anna,

0: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
1: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
2: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
3: 94.6 FM. Energia positiva.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: Són les 6. Ràdio Pineda.
1: 94.6 i 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Canta amable pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
3: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
4: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
5: 94.6 FM.
6: Energia positiva. Tengo

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. Obrim zona chill out de Ràdio Pineda.
1: Obrim zona chill out de Ràdio Pineda.
0: Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Zona chill out. Zona chill out. Entra i desconnecta.
2: I desconnecta.

Relaxa't. Entra al chillout94.6. Chillout. I desconnecta't.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Chillout. Zona Chillout de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chillout, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

0: Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

energia positiva. Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.